0: a esta casa per contar una temporada més en la Setmana Santa, per a que puguem contar a tots els oients totes les notícies cofrades que van a produir-se durant aquest exercici.
1: Tu ja saps que ahir nosaltres anem ràpid. Si la Setmana Santa té notícies, nosaltres les hem de contar. Eixe és el compromís. I com que cada any genereu més notícies, doncs cada any comencem més pront el programa. Notícies cofrades, què mos porta esta setmana, Ximo?
0: Pues mira, en principi anem a fer un xicot de resum de lo que s'ha produït des de l'últim programa. Vale, se han nomenat dos cambreres noves en les Germandats de Gandia, com és en Sant Pere Apòstol, la senyora Carola Olaso Pérez, i en la Santa Fa, la senyora Gemma Sanz, que ja són oficialment les cambreres de les sis germandats, van ser fa la setmana passada i l'altra. La Setmana Santa, en el vicepresident i la padrina de la Setmana Santa van estar acompanyant als nostres germans de les Falles en el sopar de Germanor, que es va produir també la setmana passada. I al llarg de la, doncs això, des de les últimes novetats, han hagut algun canvi més de germans majors, com és el de la Santa Faz en José Luis Oltra, o com és el de Sant Pere en Toni Camarena. De moment no mos han notificat ningú canvi més, no se sap si més avant n'hi haurà algun més o què, però bueno, si n'hi ha ho contarem. I per a la setmana que ve, que entrarem una miqueta més en profunditat, ja és la presentació de la padrina de la Setmana Santa, de Arantxa Sánchez, a l'Assemblea i a la Societat Gandiana. És el plat fort de la Setmana Santa, en un canvi d'ubicació per obligació. El Saló de Corones està d'obres,
1: sí.
0: Ante lo qual intentarem, bueno, farem enguany en la capella del Sagrat Cor de Jesús, que és la capella del Palau, i veurem com funciona.
1: Bueno.
0: Si ens apanya el puesto i és tot bé, que esperem que sí, pues es valorarà. I si i no, pues tornarem al Saló de Corones o ens diguen que podem tornar. També l'església té un aforo prou més ampli que el que és el Saló de Corones, que era el que patíem.
1: Sí.
0: N'hi havia gent que sempre volia vindre i es quedava a les portes, és que no cap, és que no n'hi havia més puesto, no n'hi havia més. Intentarem. A veure com està l'assumpte.
1: És qüestió de provar
0: i veure com està l'assumpte. I al dia següent, el 19, comença també, és l'inici de curs de la Comissió d'Acció Social, que també és un dels pilars fonamentals de la nostra Setmana Santa. Serà en les locals parroquials de la Col·legiata, cada any és en una parròquia. I la setmana que ve, si vols, el contaré una miqueta més en detall per a com que va produir-se, qui és el retor que va exposar la xerrada i si algú vol acostar-se o això, doncs com pot fer-ho.
1: Molt bé. Alguna novetat més? Jo crec que...
0: No, així anava com a pincelladeta per començar. Després ja tenim que si dia del cofrade, que si teatre solidari, que si ja tot el que és habitual al llarg de tot l'any, però tot això anirem contant conforme vaig arribant.
1: Tenim moltíssimes activitats que efectivament anirem contant, així és que, Ximo, t'agraeix com sempre que hagis estat avui a nosaltres. Avui ha sigut una cosa ràpida, simplement
0: una presentació.
1: Per a dir que estem així, que anem a contar aquestes coses. Per cert, n'hi han actes i novetats de diverses germandats com a qüestions extraordinàries que
0: sí,
1: anirem desgranant poc a poc.
0: Això poquet a poquet anirem dient-ho perquè la gent no es quedi en el dubte. És la Convenció Nacional de les Germandats de l'Oració de l'Hort, este pont del 9 d'octubre. Ja portarem a qui corresponga perquè ens ho explique en detall, però l'any passat va ser Convenció Nacional de tota la Setmana Santa, enguany d'una germandat en particular. Gandia continua siguent notícia.
1: Exactament, i anirem contant-ho. Ximo Lasso, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: A vosaltres sempre.
2: Cercana està en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: En Nissan Almenar, tu Qashqai desde 150 euros al mes con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
5: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
6: Soy Beni, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria.

0: Alarmas Texec Seguridad 636-930084.
1: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
2: Somos mediterráneos. Amamos el mar. Disfrutamos más que nadie de una terraza. No necesitamos grandes cosas para ser felices. Somos mediterráneos. La cuina de Carlos Escoto. Disfruta de nuestra terraza. Disfruta de la cocina mediterránea con esos toques gastronómicos de la cocina del mundo. La cuina de Carlos Escoto. Calle Cibeles 5, Playa de Gandía. Somos mediterráneos.